0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dimarts 22 de setembre, últim dia de l'estiu i una jornada destacada per a totes i tots els que fem la ràdio. Per als que estem ací, a l'altra banda del micròfon, parlant per a tots vostès i treballant a redacció per portar-los tota l'actualitat amb rigor i compromís, i per suposat, per a tots vostès, que ho fan possible cada dia. Celebrem 40 anys d'avui per avui també a Sea Gandia. Hem volgut commemorar esta efemèride repassant els moments més destacats que s'han viscut i contant des d'aquesta emissora. Tanquem els ulls, si no aneu conduint, per supost, i ens remuntem a l'any 1986.

0: Y en esta época va néixer el programa Hoy por Hoy Gandia. Realment el programa ja existia, amb els noms de Gandia, Actualitat o La Hora de la Ciutat. Va ser una decisió de la cadena SER, que començarà a dir-se Ràdio Gandia. Per ell han passat molts presentadors en la part de magazín, Modesto Ferrer, per exemple.
1: Información de servicio, participación. Llega el momento de conocer lo que pasa cerca de usted. Hoy por Hoy Gandia.

0: També han passat Purinaya, Daniel Ardiz, en la part informativa també Capó, a qui li va tocar narrar moments tan importants com la riuada del 87.
1: Se ponían en movimiento los servicios de la Policía Municipal, la Guardia Civil y la Policía Nacional. También se alertó al Parque de Bomberos, poniéndoles al corriente de la situación, y el ya fuerte trasiego en el Ayuntamiento aumentó cuando, requerida la colaboración de los radioaficionados, se comenzó a montar un servicio en las zonas afectadas con tres puntos de apoyo: Venecia para el ámbito sur, la Replimara para la zona central y una emisora en el Ayuntamiento que coordinase toda la información.
0: I no només hem tingut moments de tensió, no?, que hem narrat així a Ràdio Gandia, o van narrar els que van passar molt antes que jo, sinó que també hi han hagut moltes anècdotes.
2: Nuestro compañero Antonio Capó se encuentra ya con una unidad móvil en el juzgado de Gandia y nos puede, o en la cárcel, parece ser, en el depósito en comisaría. Al final resulta que está en comisaría. Bueno, desde donde esté, nuestro compañero Antonio Capó informa. Adelante.
0: 40 anys sempre al vostre costat contant tot el que corre Gandia i també a la comarca. I volem parlar amb els qui han ocupat esta cadira, ara ja fa algun temps, parlant-los des d'este mateix micròfon cada dia durant molts anys. Purinaya, molt bona vesprada.
3: Què tal? Com esteu? Bona vesprada.
0: Moltes gràcies per atendre'ns. Avui celebrem estos 40 anys de l'Oi por Oi. Com estàs tu davant d'esta efemèride, Puri?
3: Ai, bueno, este matí venia cap a València i en la ràdio ho escoltava, i escoltava Iñaki Gabilondo, que l'entrevistava Aymar Bretos, i després entrava Javois i Ángeles Caballero, i sí que pensava, que xulo, 40 anys ja d'un programa de ràdio amb moltíssimes persones que han passat per ahí. Aymar Bretos pues, nomenava a tots els directors de l'Oi por Oi en la SER en Espanya, i jo me'n recordava de vosaltres, dels que hem passat per ahí, i bueno, he començat el dia ja amb ese record, o sigui, que molt bonic.
0: Que guai. Clar, que destacaries de la teua etapa ací a Ràdio Gandia, Puri?
3: Buah, pues és que ha sigut una etapa molt feliç, la més representativa, no?, de la meva vida. És que al final la ràdio, jo sempre ho dic, m'ho ha donat tot, perquè en la ràdio jo he conegut a moltíssimes persones, he pogut entrevistar a gent molt important, he sabut el que és tindre un equip i treballar colze en colze amb tots, he sabut el que és treballar, com deies tu abans, amb tensió, amb alegria. He viscut els moments més importants de la història de Gandia i de la comarca, dels últims anys, dels anys en els quals jo vaig treballar. Clar, i dius, bueno, és que destacaria tot. És que el dia a dia era meravellós, vull dir, és que era un aprenentatge constant. Totalment. I això és que no té preu, sí, sí.
0: I no sé si recordes què és el que va ser més difícil per a tu. No sé si és això de recopilar la informació, de contar-ho rigorosament, que no se t'escapi res.
3: No, jo crec que el més difícil va ser quan irrompixen les xarxes socials i hem de ser molt transversals, no? Hem de ser el transmèdia, que es diu, no? Que van començar a fer ràdio, tele, les xarxes, amb el mòbil en directe, un poc quan van començar a ser més homes i dones orquestra, crec que va ser el moment de més tensió, quan veies que havies d'acaparar moltíssimes coses. Després, moments complicats i difícils, pues ara no me'n ve cap al cap. Suposo que pues, l'explosió de Rafael Cofer, de la pirotècnia, no sé, a lo millor moments a Xina de successos més destacats, però és que saps què passa? Que ho recordo com una etapa molt bonica de la meva vida, així en conjunt. No sé, em sent molt afortunada per haver-la poguda viure.
0: I es nota, quan t'escoltem parlar, es nota. Ho trobes a faltar?
3: Pues m'han fet moltes vegades aquesta pregunta. Ho trobo a faltar molt, perquè trobo a faltar moltíssim posar-me davant d'un micròfon, parlar-li a la gent. De vegades encara vaig a comprar i la persona que m'atén, la dependienta, em diu, ai, Purinaya, si li dona la targeta, o si Purinaya, la de la ràdio. I jo dic, bueno, ja fa anys que no estic en la ràdio. Ai, pues jo encara me'n recordo de tu.
0: Que guai.
3: Efectivament, la trobo molt a faltar, però la següent pregunta és, tornaries? Pues clar, és que són etapes de la vida, no?
0: Clar.
3: Encara que la ràdio sempre està ahí, és que és tan bonica, és que és un mitjà tan viu, és tan de veritat, que diu, Gabi Londo diu que la ràdio és aquella que plou i ixes per la porta i el banyes. No pots donar-li una altra realitat als teus oients que no estiga a l'altre costat de la porta, no? I això m'agrada tant que no sé, jo ho trobo a faltar i tornaria, sí, perquè en ratet, suposo, no? Perquè és de veres que ja estic en altres coses, però és que la ràdio és màgica, sí, sí.
0: Totalment. Però mira, ara que dius això, Puri, vull preguntar-te, tu eres més de quan estaves així a Ràdio Gandia, eres més de eixir al carrer o de quedar-te a l'estudi?
3: Sí, jo m'encantava eixir al carrer, el contacte amb la gent, quan muntàvem els programes de fira, de les falles, quan me n'anava a Ròtova, en Mila, que anàvem Mila Raval i jo a Ròtova a fer el porrà de Ròtova i fèiem, a més, cunyes que diem vinga, Mila, que ja arribem al porrà, com si anarem a peu, Mila i jo. Va, ese contacte en la gent, en el carrer, contant el que es veu, el paisatge que tens al teu voltant, bufa, això era el que més m'agradava, sí.
0: Que guai. Puri, moltíssimes gràcies per atendre'ns, perquè tu ara actualment també el dediques a la comunicació, algo diferent, eh?
3: Buah, bastant diferent, sí. Sí, sí.
0: Contamos a què el dediques ara.
3: Sí, bueno, soc la directora de comunicació i relacions externes del Levant, Unió Esportiva. Em dedico al futbol, que quan ho parlo amb els meus companys d'entonces i companys actuals, quan ho parlo, per exemple, en Xavi Blasco, que el teniu ahí,
0: sí.
3: Ell diu, mare meva, si m'haveren dit que tu i jo parlaríem de fitxatges i de situació del futbol i tal... Clar, perquè jo no era molt futbolera, però és de veres que així no faig un treball de futbol esportiu, faig un treball més corporatiu, perquè al final un club de futbol és una empresa també, i es venen camisetes, n'hi ha actius de patrocinadors, n'hi ha experiències de vivències en el camp, de ticketing, de tal, i és tot això també el que jo un poc coordine, l'atenció amb els públics principals que diem en comunicació, que són les penyes, patrocinadors, consell d'administració, pues totes aquestes coses, i no està en la part esportiva, però bueno, la part esportiva és que ho has guita tot, eh?
0: Totalment.
3: És que depenent de com vaig al futbol i de si la pilota entra o no, les coses són d'una manera o d'una altra, has de canviar el missatge, inclús has de canviar el tono, de tot el que faig al llarg d'aquesta setmana, de les xarxes socials, aleshores són ones que puges a ella o no depenent del que passe. I que bueno, pues no mos avorrim.
0: No, totalment. Sí. Un món totalment diferent, però també molt i molt interessant.
3: Sí, molt
0: pues això, moltíssimes gràcies per atendre'ns i bueno, pues formar part, no?, d'alguna forma també de la història i també de l'aniversari que avui celebrem, estos 40 anys de Hoy por Hoy. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé. Pues per molts anys més.
0: Gràcies.
3: Gràcies. Adéu. Gràcies a vosaltres. Felicitats. Adéu.
0: Adéu.

0: I saben que si sona esta cançó és perquè connectem directament amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia, a la Platja Nord. Ho ens atén Vicente Castelló, Belmonte. Belmonte, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com tenim la bandera per allí avui, este últim dia d'estiu?
1: Pues com ahir. Tenim una bandera verda, una afluència de gent d'un 60%, conforme han dit antes, gent major. Temperatura de l'aigua de 26 graus. I res, avui és un dia esplèndid per a poder vindre així, a passar un dia a disfrutar de la platja i acabar ja el que és l'estiu.
0: Rematar l'estiu per tot lo alto, no? Allí la voreta a la mar. Belmonte, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, adéu.

0: I encetem ara pàgina de política. Anna Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: I és que ahir, Esther Sapena era escollida per unanimitat com a nova candidata a l'alcaldia per Compromís Més Gandia. I avui la tenim així als estudis de Ràdio Gandia. Esther Sapena, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada.
0: Benvinguda i enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Com estàs?
2: Pues molt feliç, molt contenta i amb molta força per a començar este nou camí, que bueno, és nou, però és un camí que ja portem molt de temps treballant i que ara doncs se fa oficial.
0: Molt bé.
1: Esther, bueno, enhorabona també.
2: Gràcies.
1: I ha sigut els primers, la primera formació política de la ciutat que fa oficial la seva candidatura.
2: Sí, jo crec que això també és una bona notícia per al nostre col·lectiu. Volem fer les coses bé, en calma, poder treballar molt bé els programes, les llistes, i fer oficial doncs, també em donava a mi aquesta força necessària, no?, per a començar ja el camí electoral i continuar treballant en l'Ajuntament com fins ara, però ara doncs, en una visibilitat un poc més gran que també pensem que és necessària.
0: Mm-hmm. Quins aspectes o punts es plantegen com a prioritaris des de Compromís?
2: A veure, en el moment que vivim està clar que per a nosaltres centrar les polítiques en les necessitats reals de la ciutadania des de l'escolta activa amb els veïns i veïnes creguem que és el camí i per tant el tema de l'habitatge és un tema que va a centrar esta campanya perquè ens preocupa i perquè afecta les persones i el seu projecte de vida, no? I després sobretot en els serveis públics els volem de qualitat, volem que la gent tinga allò que per dret hauria de tindre, que moltes vegades no se complix. També en el tema educatiu, és la meva debilitat i al final és la meva bandera i crec que la ciutat també vivim una emergència educativa que cal també atendre. I després, per suposar, també en la línia de tot allò que Compromís representa, l'adaptació de la nostra ciutat al canvi climàtic i la protecció dels nostres veïns i veïnes front a doncs, el que estem vivint ja els últims anys, tant pel costat del calor com pel costat de les tempestes i de les tormentes tan fortes i les pluges. Crec que són els temes que van a centrar la campanya electoral, però vamos, per la nostra part, per la part de Compromís, crec que és en el que sempre hem estat treballant i això més la defensa, com no, de la nostra llengua, de la nostra cultura, del nostre patrimoni i de la nostra identitat al final com a poble, crec que és el que tanta gent abans de mi, des de Compromís, ha defensat i en la línia en la que anem a continuar i en la que ens sentim útils, còmodes i necessaris.
0: Molt bé.
1: Parla d'habitatge, però en aquesta qüestió i en altres, per exemple, educació, moltes vegades els governs municipals no poden fer tot el que volguen perquè estan les lleis autonòmiques, nacionals...
2: A veure, està clar que el tema competencial en un ajuntament de vegades complica la burocràcia, però sí que anem a lluitar en la línia d'exigir tant a la conselleria com a l'Estat, governe qui governen ells, que apliquen les lleis que hi ha vigents pel que fa a vivenda i que se puguen implementar totes aquelles accions valentes que els ajuntaments sí poden fer, com és topar els preus dels lloguers o treballar en un lloguer assequible o posar el sòl públic a la disposició de noves construccions per a lloguer. Crec que hem d'estar ahí, hem de ser valentes i hem d'apostar per mesures que realment aporten una solució a aquest problema.
0: Però que este problema o bueno, hi ha problemes, no, en molts àmbits, també està el tema de l'educació que en molts casos hem parlat i és la Generalitat, per exemple, en el centre FP se m'ocorreix, no? Que hi ha aquestes barreres, no, en les lleis com deia Anna, més autonòmiques o inclús nacionals.
2: La veritat que nosaltres, jo personalment i a nivell de col·lectiu, tenim l'esperança de que en les pròximes eleccions també autonòmiques hi hagi un canvi de govern i que se torna a apostar per l'edificant, per la capacitat dels ajuntaments d'executar els seus centres i que se desbloquegin aquests projectes tan importants per a les ciutats, governe qui governe. Perquè ho diguem sempre, l'educació no pot ser una ferramenta per a fer confrontació política. Les necessitats estan ahí, no les determinen els partits, sinó la comunitat educativa a través del seu Consell Escolar Municipal i no se pot bloquejar un projecte per a penalitzar a un govern perquè no siga del teu color quan això està afectant a milers i milers de famílies i milers de joves i de xiquets i xiquetes a la nostra ciutat. És imperdonable, incomprensible i jo tinc la seguretat de que si Compromís torna a estar al govern de la Generalitat i tornem a portar educació com hem portat, el color polític dels pobles mai ha sigut un entrebanc, han tingut edificants tots els pobles que ho necessitaven, fora qui fora el color polític que governava en els seus ajuntaments. I en aquesta línia és la que instem a la Generalitat a tornar a treballar i que al final el trellat se fique per damunt dels vots. I jo crec que això també és molt important i que la ciutadania ho sàpiga, que esta regidora actual i esta candidata pues ara sempre per davant les necessitats reals dels seus ciutadans a qualsevol sigla política.
1: Mm-hmm. Estem vivint un temps, estàs apena en el que veiem un augment de l'extrema dreta, té por que augmenta així també la ciutat?
2: Jo crec que l'extrema dreta està fent la seva campanya des de fa molt de temps, la ciutadania molta la compra, però jo crec que no podem entrar en aquestes polítiques d'odi basades en zero propostes, sols en un discurs que el que fa és inocular por a la gent. Nosaltres no estem ahí, nosaltres som un partit que governem des de l'esperança, des del treball ben fet en el dia a dia, la responsabilitat i sobretot l'alegria. Jo crec que estem cansats totes de veure en tots els mitjans este discurs continu d'odi que a més la gent el compra i el fa seu i al final executen. Estem vivint moments molt durs d'insolidaritat, atemptar contra els drets humans i crec que ahir no podem estar. Estarem confrontant, posant nom a les coses de forma clara i diguem que no, que a la nostra ciutat això no pot passar i fent un clam també a la ciutadania per la responsabilitat, el sentit crític i deberes que una vegada isquen els programes electorals es miren. Perquè una vegada mires els programes electorals de l'extrema dreta és quan te dones compte de que el discurs està buit. És un discurs únicament basat en la por de la gent. I així no volem viure. Gandia no és una ciutat que visca amb por. És una ciutat que té necessitats, com moltes altres, però som una població mediterrània alegre, que hem sabut conviure sempre amb la diversitat, que hem acollit quan ha fet falta. I jo crec que en aquesta Gandia és la que a mi m'enamora, la que a mi me dona forces per haver donat este pas i seguir, i no tornar-me a la meua estimada escola, que és el que la Esther unipersonal voldria, però crec que hem de donar el pas, hem d'estar ahí, perquè esta situació no pot anar a més, hem de parar-ho ja, i hem de fer-ho des de la responsabilitat i des d'actuacions certeres, que vagin, és que jo ho dic moltes vegades, sols hi ha que tindre un poc de trellat a l'hora de governar, de gestionar els diners i saber posar-los allà on fan falta, allà on la ciutadania realment ho necessita.
0: Per tant, li preocupa estar un vent de boig o no?
2: Em preocupa, però no me lleva la son. Crec que Gandia és una ciutat progressista i que ho demostrarà en les properes eleccions.
0: Vale.
1: Sí, la veritat és que bueno, sí que es comenta en el carrer de pot sí. Ser en les pròximes eleccions estiga la cosa entre vos i Compromís per a poder fer els pactes de govern.
2: Bueno, esperem que la ciutadania també vega tot el treball que portem fent, no en esta legislatura, durant molts anys per esta ciutat, què ha passat quan hem governat i què ha passat quan no, perquè això també és molt important. El deute d'esta ciutat s'ha generat en els 8 anys on Compromís no ha estat en el govern, mentre nosaltres hem sigut garants de que la ciutat farà allò que els seus pressupostos permeta. I en això gestionarem, perquè hi ha prou diners per a fer moltes coses. Cal saber com distribuir-los i prioritzar allò que és important per a la ciutadania i dir que no moltes vegades. També hi ha que ser clar. I quan no se pot, no se pot. El que no podem fer és endeudar a la ciutadania, que no veurem, nosaltres no veurem una Gandia neta de deute. 75 anys són molts i este forat s'ha fet quan Compromís no estava. Per tant, Compromís, hem de continuar estant, hem de tindre la possibilitat de cogovernar. Jo espere que amb molt més d'equilibri que com ho hem hagut de fer estos 4 anys i per això me presente i per això espere la confiança de la ciutadania, no en mi, perquè nosaltres som un equip de persones preparades, un equip de persones responsables que creguem en la nostra ciutat, que l'estimem i que anem a treballar per ella conjuntament.
0: Molt bé. Estes a pena, moltíssimes gràcies per vindre.
2: A vosaltres, per convidar-me.
0: Bueno, i ja veurem el que passa, però que vagi molt, molt bé.
2: Moltes gràcies. Continuem.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

0: I ara canviem totalment de tema, eh? De la política ens anem a la cultura i de Gandia ens anem a Tavernes de la Valldigna. Resulta que el diumenge es va presentar en societat, en la missa del dia de la Pujà, la que podria ser la imatge del Santíssim Crist de la Sang, que va ser atacada i cremada en l'abril, finals de març, principis d'abril del 1936. La troballa va ser pura casualitat, però una d'aquestes casualitats que poden fer història. Així ens ho contava ahir Ximó Mifsud, que és el delegat de patrimoni de la parròquia del Crist de la Sang.
1: L'ermita fou assaltada en març del 36, a final de març, encara no havia començat la guerra, i van assaltar l'ermita, cremaren l'ermita i tragueren la imatge per cremar-la. Sabem que la tia Maria va salvar el cap perquè se troba, quan estaven cremant-lo, troba el cap i el guarda. Després, quan se fa la restauració, don Lluís Mifsud, que va ser el que va estar al càrrec de la restauració del Calvari i de l'ermita, quan fan la recuperació de la imatge, posen el cap original, el cap que veiem així, és el cap original del Santíssim Crist, però sempre havien pensat que el cos s'havia perdut. I enguany, durant unes obres en casa de la senyora, de la tia Amparo Ciscar Mifsud, que justament era tia meua, cosina germana del meu avi, de Joaquim Mifsud, els xics que han comprat la casa van eixir unes humetats al sostre i per no tancar la talla, que és una casa de senyorials valencianes, per no trencar la talla, el que feren és per l'armari, llevaren la talla i pujaren i se n'adonaren que dalt de l'habitació hi havia una falsa cambra. En la falsa cambra han veurut les escritures familiars, fotos i records, i al fons estava enrotllat el que pareix ser siga el cos original del Santíssim Crist de la Sang.
0: Ja ho hem escoltat. En el seu dia es va salvar sols el cap del Crist. I ara s'ha trobat el cos, 90 anys després, en una falsa cambra d'una casa del carrer de l'Església. Bé, en realitat es creu que és el cos original, no se sap encara a ciència certa. Però el retorn de Tavernes, don José Vicente Sellers, ahir ens contava que es tracta d'una troballa molt important, no només pels més creients, sinó per a la història, el patrimoni, l'art i la fe del poble.
2: I després de 90 anys que aparega, és un aconteciment espiritual per al poble, però espiritual en tots els sentits. Ahir, quan el presentàrem, la gent es caia les llàgrimes per tots els llocs, el besàvem, tot el poble li té una fe impressionant. Tots recordaven els seus avantpassats que tant l'han volgut i tant han acompanyat per tots els llocs. Trobar, de vulga que siga l'original, mos mou els cors, sense dubte. A tot el poble, tota la no només la parròquia, sinó som milers de persones que encara que no siguin creients al Cristo, li tenen una passió molt gran. Estem d'enhorabona, totalment.
0: Pues a Tavernes estan d'enhorabona, perquè també no només ho van dir Ximo i també el retorn de Tavernes, sinó que també van parlar amb la cronista del poble, Encarna Sant Celoni Martí, que afirma que existeix un convenciment real de que sí que siga l'original.
3: És un gran honor, i sobretot jo com a cronista, pues, datar-ho, estudiar-ho i sobretot posar-ho en valor i sobretot perquè el poble de Tavernes sàpiga tot el que està fent-se per a rescatar, per a que este Cristo pugui tornar d'on un dia va eixir, que no havia d'haver eixit mai. El seu lloc era l'ermita del Calvari, tenim l'altra, la rèplica, el cap és l'original, i l'ermita del Calvari, que realment és la casa on depositem tot l'any el Crist. El Crist baixa una setmana, la setmana de festes, però després el pugem i així és el lloc on viu, diríem, durant tot l'any el Cristo del Calvari. Si ens fixem molt, el cos és diferent de color al cap. El cap és un poquet més oscur i és perquè va estar cremat. És a dir, i entonces sempre s'ha dit, jo des de sempre, i moltes vegades el miraves i dius, sí, que és més oscuret, el cap diferent al cos. Pues ara tenim així la possibilitat de, pues això, d'esbrinar-ho si és realment veritat. Per a Tavernes és una gran notícia. Realment és molt important perquè és retrobar-nos en el temps, retrobar-nos allò que es va perdre i pues, que pues, el Cristo ha volgut que apareixi i ha aparegut, si realment és i si no, pues, també és dir, ho hem estudiat, si no no fora, ho hem estudiat i ha sigut una possibilitat, però vamos, estem quasi segurs que serà.
0: Estem quasi segurs que serà, però encara no ho sabem a ciència certa. Per tant, ara que s'ha trobat, com es procedirà? Ens ho explica Lara Romero, que és l'alcaldessa de Tavernes.
4: El que ens queda per davant, sobretot, és actuar en tindre ja tota la documentació per a iniciar la data, datar-lo, perquè sí que és cert

0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: La 1:08 del migdia, com cada dia a aquestes hores. Fem un repàs per l'actualitat. La redacció està treballant a les notícies del dia i a aquestes hores pues, vos les contem una a una, com sempre en este Hoy por hoy Gandía. I hem parlat dels temes més recents d'actualitat, que és este nomenament com a candidata d'Esther Sapena a Compromís més Gandía. És la primera candidata que es fa pública de Gandía, i anirem coneguent a més candidats al llarg d'aquestes setmanes, suposo, o aquests mesos abans de les eleccions. Anna Llopis, bona vesprada de nou.
2: Hola de nou.
1: Conta'ns en quines
2: més
1: notícies.
2: Més notícies del dia. Sí. Doncs anuncis que ha realitzat avui l'Ajuntament de Gandía. L'Ajuntament de Gandía invertirà prop de 1 milió d'euros per a renovar la xarxa d'aigua potable del districte de Marxuquera. Uh-huh. De manera que es vol garantir un servei més eficaç i estable per al veïnat. L'actuació permetrà reduir les fugides, els talls de subministrament i millorar la pressió. I les actuacions s'iniciaran després de fer festes, especialment a les urbanitzacions de Montesol, Molló 3, i no suposaran cap increment del rebut de l'aigua. Són els grans anuncis que han realitzat avui l'alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, que ha explicat que aquesta intervenció serà possible gràcies a l'haver trobat la solució tècnica per acabar amb un problema que en determinats moments podria comprometre el subministrament. És una reivindicació parlat en els veïns, Celia, que portava molts anys demandant aquestes millores en la xarxa d'aigua potable, i ens comentaven que estaven contents. Sí que hem de dir que s'havien assabentat per nosaltres de l'anunci, però que estaven molt contents i que esperaven que fos una realitat.
1: I a més, això que hem dit, que és important, que no suposarà un increment del rebut de l'aigua, que això, vull que això no, pues, també és una alegria, no?, en els temps que corren, sobretot.
2: Més coses, que demà comencen les obres del nou refugi climàtic que se va instal·lar en la primera línia de platja de Gandía, un projecte pioner que transformarà l'entorn del passeig marítim Neptú en tres carrers, Castilla-La Mancha i Castilla-León, i en l'entorn també del carrer Aragón. L'actuació compta amb un pressupost de 363.000 euros i ha sigut adjudicada a l'empresa Zika amb un termini d'execució previst de 3 mesos. Este inici dels treballs està programat ara a finals de setembre amb l'objectiu d'evitar les obres que afectaren les obres als mesos de major afluència turística de primera línia de platja. Hem de dir que és un projecte que es va presentar en Fitur, sí que és de veres que en Fitur es va dir que estaria finalitzat en juny, i és una cosa que critiquen des del Partit Popular de Gandía, que a més un comunicat que diuen que arriba un poquet tard. Però demà comencen les obres d'este nou refugi climàtic, que el que va suposar és que en este tros de passeig marítim se va a plantar molt més arbres, tindrà unes condicions molt nou mobiliari urbà, estarà molt xulo, la veritat. Ja podem veure imatges en la nostra web.
1: Molt bé.
2: I a més coses, parlàvem d'Esther Sapena, que és la candidata per Compromís més Gandía a l'alcaldia de Gandía. I ahir també recordàvem, Celia, que anunciaven que Joan Mascorell, edil d'Esports d'Oliva, havia presentat la seva renúncia. Sí. Doncs bé, ahir el van parlar en ell en el programa de La Ventana i comentava que els motius eren personals.
3: Ha sigut raons personals, familiars, també professionals, raons també del propi partit. És a dir, jo, una persona tampoc vol fer-li mal al partit, crec que tampoc se ho mereix. I ha sigut un poc pues, tot el cúmul d'aquestes circumstàncies, el que abans arribat així.
2: S'ha pronunciat també avui sobre esta renúncia al PSPB, PSOE d'Oliva, que diu que la dimissió de Joan Mascarell és l'últim episodi d'una legislatura marcada per les dimissions, les polèmiques i la falta de gestió. I també un poc sobre aquest assumpte de tots els edils d'Oliva que han deixat el seu càrrec. També es pronunciava ahir en aquesta entrevista en La Ventana Joan Mascarell.
3: És dur sentir crítiques, insults, que el senyalen pel carrer quan vas amb la família. Aquestes coses sí que són dures i al final crec que pues, la gent pues, li costarà a la gent treballar en política, al final costarà fer una llista política.
2: La renúncia es farà efectiva el pròxim dijous en un plenari en el que també farà públic, bueno, també renunciarà al càrrec Yolanda Balaguer, regidora de Compromís, que diu que també renuncia al càrrec de regidora per qüestions personals. L'escoltem.
4: Per motius personals i professionals, amb molts anys laborals per davant, era el moment. Han estat 7 anys molt intensos i plens de projectes per als que tant jo com el meu equip hem dedicat temps i sacrificis per millorar la gestió del nostre poble. Me'n vaig en la tranquil·litat d'haver treballat sempre pensant en l'interès general i en la satisfacció d'haver pogut contribuir, dins de les meves possibilitats, a millorar el benestar de la ciutadania i el futur del nostre municipi.
1: Sí que és un moment de dimissions, a Oliva.
2: Sí, per qüestions personals diuen, hay que dar la cosa. Bueno, Yolanda Balaguer em diu que va ser 5 anys regidora i 2 alcaldessa del municipi.
1: Així és. Anna, moltíssimes gràcies.
2: Fins ara.
1: Adéu, adéu.
0: Hoy por hoy Gandea, con Celia Chulia.
5: En Nissan Almenar, tu Qashqai desde 150 euros al mes con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
6: ¿Cómo? ¿Que no has visto las chaquetas, parcas y chaquetones que tiene Descaro en la playa de Gandía? Moda otoño, solo unos pocos días, porque están volando. Precios y moda juntos nunca visto. Ven a Descaro y compruébalo tú misma. Clientas VIP, no os lo perdáis, solo unos días. Descaro, Playa Gandía, primera línea.
7: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
8: Escucha atentamente. Incómodo, ¿verdad? Así se siente una empresa cuando se queda sin internet, sin teléfono y sin soporte. En Digitel evitamos esos silencios con comunicaciones fiables y soporte directo con tu asesor privado. Fibra, telefonía, redes wifi, videovigilancia, bots de voz impulsados por IA. Digitel, siempre conectados contigo.
9: Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
10: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
11: Mi Ferauto, tu concesionario Seat en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.

0: canviem ara de tema, perquè a més de final de l'època estival, molta gent pues, es queda sense feina, amb aquests contrats que són temporals, i miren la part positiva, pues, ara és bon moment per a formar-se. En el grup García Ibáñez, per exemple, ofereixen cursos gratuïts tant per als que s'han quedat sense feina, per als que estan a l'atur, com per als treballadors, per millorar el seu treball. Ana García és la directora d'este centre de formació. Ana, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Conta'ns, quines són les novetats que teniu enguany al centre, que s'ofereix?
1: Bueno, pues com a novetats per este any, i a més que estem molt orgullosos de traslladar i poder contar-ho així, no? Igual que estem intentant traslladar-ho a través d'altres mitjos, perquè és un projecte molt innovador en el que n'hi ha pràcticament som els primers en la Safor i a nivell de Comunitat Valenciana pues, n'hi ha poques entitats com les nostres de formació professional de graus C, que són els certificats professionals, que hagin aconseguit i vagin a implementar un programa de mobilitat Erasmus+. En aquest cas és un programa de mobilitat que podran participar alumnes que ja han finalitzat els graus C, que són els certificats professionals, a nosaltres este any passat, i és que van acabar este any, en este curs, que lectiu que anem a fer del 26-27. Vale. Els alumnes podran participar en projectes de mobilitat, d'estar en estàncies en empreses un mes o tres mesos en Malta o en Itàlia, en Salerno. Entonces, bueno, de normal coneixem els Erasmus a nivell de les universitats, d'alumnes universitaris i dels graus, cicles formatius, els graus D, però graus C estan poc implementats, poc coneguts, i bueno, pues, nosaltres portem uns anys treballant a aconseguir-ho, i bueno, per fi, enguany hem sigut beneficiaris d'un Erasmus+, i anem a posar-ho en marxa per al nostre alumnat, perquè puguem participar en aquestes experiències de mobilitat a nivell europeu, intercanviar coneixements, conèixer altres països, i bueno, internacionalitzar també la formació, que és una pata important del nou sistema de formació professional.
0: I un poc, què és el que faran allà a Itàlia?
1: Pràctiques en empreses. Se'n van a empreses a fer les pràctiques allà, el que es diu formació en empresa. Actualment en la formació professional ho reconeixen com formació en empresa, és a dir, a aprendre en una empresa. És a treballar, a fer pràctiques en empreses que poden ser d'un mes o de tres mesos.
0: Guai,
1: estem molt contents.
0: Suposo que heu parlat amb els alumnes, no? Suposo que també estaran contents, no?
1: Pues mira, ha sigut una cosa molt recent, però ja estem contactant amb alumnes i el divendres, este divendres, tindrem l'Info Day, el primer Info Day que organitzem en els organitzadors també del programa per a informar als alumnes, que els alumnes es postulen, els que vulguin participar, i bueno, pues d'ahir ja farem la selecció d'aquells que van a fer les mobilitats.
0: Molt bé, i un mes o fins a tres mesos, no?
1: Efectivament, un mes o tres mesos. O 30 dies o 90 dies.
0: Clar. Has parlat d'aquests certificats professionals, però què és realment aquests certificats? Quins avantatges tenen?
1: La nova llei de formació professional es va implantar, és a dir, es va publicar en l'any 2022, és a dir, que ja porta 4 anys, però encara és una total desconeguda per a la societat. Entonces, certificats professionals no són més que una part de cicles formatius. És formació professional reglada, exactament igual que un cicle formatiu, que un cicle formatiu es denomina un grau D, nosaltres som un grau C. Som una part del cicle formatiu. I quina part som del cicle formatiu? Pues aquella part que és específica. La formació específica del cicle formatiu és la que nosaltres impartim, que a més li convalida a l'alumne. La nova llei de formació professional el que fa és democratitzar la formació i que qualsevol persona, bé aturada o bé treballadora, pugui accedir a la formació. Què fa? Pues comença en el que es denomina graus A, que són parts molt xicotetes, després estan els graus B, de lo qual en un grau B són parts de graus A, graus B, graus C i grau D. Entonces, el grau B incorpora graus A, el grau C, que és el que nosaltres preferim des del que fem, el que majoritàriament, també fem graus B i fem graus A, però nosaltres fem molt de grau C, que és la part de els graus D. Entonces, l'alumnat pot escalar com una escala, és a dir, jo faig un grau A, d'un grau un A passa a un B, d'un B a un C i d'un C a un D. Antigament, tu per poder accedir a un grau D, a un cicle formatiu, tenies que tindre els requisits d'accés, que era bueno, pues, l'ESO, el batxiller. Actualment no. I això, gent major que està expulsada del mercat educatiu o del mercat inclús laboral i vol formar-se, si no disposava d'aquesta titulació, ja no podia accedir. Ara sí que pot accedir. Qualsevol persona pot accedir a la formació de qualsevol família professional, certificat. I això, bueno, pues lo que afavoreix és que tots puguen formar-se. Que és necessari avui en dia que la formació ja no l'estudies en un moment determinat, sinó que és una formació al llarg de la vida.
0: Per tant, no es necessita experiència ni titulació?
1: Res. S'obria a que qualsevol persona pugui accedir a formar-se.
0: Molt bé. I quins són els perfils de persones a qui recomanaríeu més utilitzar o fer aquestes formacions?
1: Mira, nosaltres disposem de totes les famílies professionals, des d'administració, activitats físico-esportives, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, mecànica de vehículos, jardineria, tot el tema de fontaneria. Tenim un abanico molt gran, hosteleria, tot el tema de cuina, també tenim moltes famílies professionals. Quin és el públic ideal o quin és l'alumnat ideal? Pues aquelles persones joves que estiguen expulsades del mercat del sistema educatiu, que no estiguen cursant pues, un cicle o poden accedir a la nostra formació perquè van a aprendre la part específica. I després aquelles persones que no tinguin una disponibilitat de 2 anys per a cursar un cicle formatiu, i vulguin insertar-se ràpidament en el mercat laboral, aquest és el perfil en el que nosaltres treballem. I en molt de col·lectiu vulnerable també. Tenim específicament convocatoris per a col·lectius vulnerables i per a treballadors també, perquè al final falta formar-se l'aturat i el treballador.
0: Perquè això va... Supost.
1: Clar, avançant diàriament van canviant novetats, noves tecnologies i pues, no t'has de quedar desfasat. Així que qui no recicla es queda...
0: Adaptar-se o morir, no diuen això.
1: Efectiu.
0: I Anna, si algú ens està escoltant i té interès, com es poden apuntar? Com ens podem inscriure en aquestes coses?
1: Pues mira, nosaltres tenim la nostra pàgina web www.garcia-ibanez.com o al nostre correu electrònic formacion@garcia-ibanez.com o al telèfon nostre cridar 962871494 o passar per les nostres instal·lacions. Allí tenim orientadors, que a més poden fer l'itinerari d'on vens i on pots arribar i què és el que se t'adapta més a tu. I estem en el carrer Juan Ramón Jiménez, número 19, en Gandia.
0: Vale. Però si ens apuntem ara, pel que entenc, a este Erasmus ja no podem optar, no? Són els que es graduen enguany? O sea, els que acaben
1: encara estem, és dir, nosaltres anem no anem en el mateix període que el sistema educatiu.
0: Ah, vale.
1: Nosaltres fins a final d'any estarem obrint formacions.
0: Vale.
1: Molta formació.
0: I per tant, qui s'inscriga ara pot optar.
1: Efectivament, cursarà i quan acabe, en maig, en juny, pues podrem fer una altra mobilitat. Estem plantejant 2 o 3 mobilitats. Una ara, a veure si en novembre aconseguim, novembre-desembre, fer-ne una en els alumnes que ja tenen el certificat de l'any anterior i una altra 3 mobilitats, una o 2 més, després de que s'acaben els cursos en el 27.
0: Molt bé. Pues escolta, és molt, molt interessant. La veritat és que és una bona oportunitat, Anna. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Pues mira, aprofitem que ha dit Dani que se n'anava a la fira, perquè ens ha vingut al cap un personatge molt lligat a la Fira i Festes de Gandia, com no podia ser d'altra forma. Molt lligat, no, el símbol, vaja, que és el tio de la porra. I és que s'ha fet, o s'ha dut a terme, no? S'ha, per això, s'ha fet una tenda de merchandising que ha muntat des de l'Associació Cultural del Tio de la Porra. El seu president és Vicent Minyana i el tenim a l'altra banda del telèfon. Vicent, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Escolta, molt bona idea això de fer una botiga del Tio de la Porra, no?
1: Portem ja temps, pegant-li.
0: Vale.
1: I clar, enguany ha sorgit la... Bueno, he fet alguna samarreta amb el logo, algun calcetí solt, però ja vam començar a manejar alguna coseta més i bueno, pues fer la botiga és per a que pugui arribar a tota la gent. Perquè al final un dels objectius de l'associació és que se conega molt i que el dia del Tio de la Porra que siga, pues, que tot el món vagi en la indumentària del Tio de la Porra feta per ells, comprar o d'on siga, però que siga el dia del Tio de la Porra, que cada dia siga millor.
0: Que xulo. Escolta, i què podem trobar en esta tenda? Samarretes?
1: Tenim, sí, correcte, tenim samarretes, tenim calcetins, tenim lanyards, estos colgants que venen així, que s'estilen molt ara. Tenim una camiseta tècnica que l'han feta com si fos la casaca del Tio de la Porra, que guany la gastarem, és que fem de guies de les bandes, la portarem, que hem arribat a un acord en cultura, pues per donar-li visibilitat, per diferenciar-nos de la resta. A veure, què més tenim?
0: Escolta, tasses en teniu? Això ja és més personal, eh?
1: Tasses.
0: Que jo m'agrada col·leccionar més. Tasses no en teniu?
1: No, però a veure, que n'hem fet.
0: Vale.
1: Qualsevol idea és bona. Per nosaltres, qualsevol idea és bona i qualsevol element que tinga el Tio de la Porra pues és positiu. Quan més coses, millor. Que creguem que és necessari perquè, a més, la gent l'estima molt.
0: Totalment.
1: I està tenint un èxit enorme, o sigui, que mos desborda, perquè mai arribem al punt que toca, mai arribem a fer lo suficient perquè la gent poses la botiga en marxa i ho dona tot. El Tio de la Porra és molt, ja saps.
0: Totalment, totalment. Que ho diguen a vosaltres si no, Vicent?
1: Sí, bueno, pues, sí, perquè enguany tenim una banda.
0: Anava a preguntar això. Exacte, anava a dir-te-ho. Que enguany, per primera vegada, heu muntat una banda, no? Contamos.
1: Sí, sí, pues això, bé, un dels altres objectius en l'Ajuntament, que hem estat ahí picopala, preparar una banda i tenim una banda i enguany hi ha 9 bandes. L'Ajuntament ha apostat molt. L'any passat va fer una altra banda sènior i enguany una banda de l'Associació Cultural. I n'hi ha 9 bandes. Enguany n'hi ha molt de Tio de la Porra pel carrer, moltíssim. Mm-hmm. Moltíssim. N'hi ha molt de soroll enguany. I enguany serà preciós.
0: Que xulo, molt
1: bé. I això, i el tindre la banda, la nostra va pel grau.
0: Ah,
1: és la que mos assigna l'Ajuntament. Nosaltres pues, farem grau. A nosaltres tot mos va bé. O sigui, en veure els xiquets contents i veure com entrem als col·legis i fem soroll, nosaltres desvanits.
0: Que xulo. Pues clar que sí, molt bé. Vicent, moltíssimes gràcies. Escolta, la tenda és online també, imagine, o teniu física,
1: sí,
0: com
1: tenda,
0: és?
1: La tenda és online. La tenda molt és bé. Online, la gent pot comprar-ho, ho paga i després li ho fem arribar, li enviem un correu i li diguem pues, em vol arreplegar-ho, li ho portem o en alguns establiments que tenim acords pues, ho preparem perquè puguin arreplegar-ho. El dia 3 a la Fira de les Associacions tenim un stand que hem demanat esperem que ens quede algo pues, per poder veure la gent, conèixer la gent, que la gent s'arrime i ho puga veure.
0: Clar que sí, molt bé.
1: Estar en contacte amb la gent, cada dia anem un poc millor.
0: Molt bé. I la pàgina web com es diu? Es diu Tio de la Porra tal qual?
1: Hace el Tio de la Porra.
0: Perfecte. Perfecte. Pues ho busquem i qui vulga comprar-se, ja ho sabem, merchandising del Tio de la Porra, pues que endavant. Vicent, moltíssimes gràcies.
1: De res, prepararem unes tasses perquè te la puguis col·leccionar.
0: Vale. Perfecte. Perfecte. El dia 3 estaré ahí. Jo soc més de comprar en persona, Si esteu el dia 3 i teniu tassa, jo me la compré.
1: Crec que és millor. crec que és millor. A la pàgina web també tenim el llibre del secret del iaio. És que tenim diverses coses que ho porten els companys, Ernesto, sobretot, que s'ha fet una tasca enorme amb la tenda. I bueno, tenim més cosetes.
0: Perfecte.
1: De totes formes, tenim moltes idees. Tenim moltes idees que esperem que el proper any posar-ne més en marxa i anar fent.
0: Segur que sí, segur que és tot un èxit. Vicent, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, gràcies.
0: Adéu, adéu. Escolta, Chechu, que crec que Dani ja m'ha dit que està per la fira. Posa'm la cançoneta, va.
2: Y era un domingo en la tarde, fui al...

0: I encetem esta agenda cultural perquè arriba l'hora de dinar i anem a parlar-los d'un plat que ahir es va proclamar com la millor coca d'oliva. Ho vam contar, eh? Ahir es va celebrar aquesta setena edició del concurs de coques d'oliva, participar en 21 establiments gastronòmics de tota la comunitat valenciana i bàsicament havien d'elaborar la coca més creativa i saborosa. El restaurant Tales La Xara, de Dénia, es va emportar el primer premi i parlem amb David Castelló, que és el seu cuiner. David, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Escolta, que tenia aquesta coca vostra? Contamos un poquet.
1: Eixa coca tenia molt d'amor. Tenia molt d'amor i molta faena. Perquè volíem nosaltres no es pergara la tradició. Mm. Entonces, a les muntanyes de l'interior, als pobles d'interior, fan una coca que diu coca fregida o coca del forat. Uh-huh. Entonces, nosaltres fent senderisme i tenien ganes de provar i vam provar en un baret i m'han dit, xe, esta coca és boníssima. I entonces, quan ens van presentar al concurs, van dir que la massa la farien fregida.
0: Molt bé, i com es fa esta massa fregida?
1: Pues es fa en farina, es fa en llevadura, sal, oli d'oliva, massa mare, que és superimportant que tinga massa mare perquè li dona unes característiques diferents organolèptiques a la massa. Després porta barzínia, després porta iogurt grec, després porta espècies, porta un bruixent de botifarra de ceba. Per això la coca es diu la coca d'aquí i d'allà. D'allà portant els sabors d'Oriente Medio, del Líbano, de Turquia, de Túnez, el comino, l'all, el iogurt, i entonces i d'així portem pues, la coca fregida, el cruixent de botifarra de ceba del terreno, i així era el muntatge especial que tenia la nostra coca.
0: Mare meva, s'està fent la boca aigua perquè aquestes hores és criminal parlar de so.
1: És hora de dinar, és hora de dinar.
0: Sí. És hora de dinar i estem tots enfambrats. Clar, i com vos van tractar a Oliva? Vau estar bé o què?
1: Ui, a Oliva ja fa molt d'anys que anem al concurs sí. I sempre m'ho han tractat amb molt de carinyo. Ja m'ho han portat dos voltes el tercer premi.
0: Vale.
1: Entonces ja sabíem on anàvem i sempre que ha anat Oliva m'ho ha tractat amb molt de carinyo, el concurs, Pepe Cotain, el seu president de GACO, sempre ha sigut ben recibit a Oliva i ha sigut meravellós.
0: Oh, molt bé, i en guany aquest primer premi, que suposa que molt contents, no?
1: I estem molt contents perquè no m'ho l'esperaven. D'aixes coses que dius, bueno, anem a participar i si sona la flauta, pues, vamos, sempre pensant en un tercer, un quart premi o no emportar-te res, ¿vale?
0: Claro.
1: Entonces, claro, l'havien fet tan senzilla. Dins de les seues característiques que és complicat, però l'havien fet senzilla, no m'ho havien calfat molt al cap. Entonces, pues bueno, al final així t'avant.
0: És que a vegades en les coses senzilles és on està el sabor, el millor sabor, eh? Passa en, sí, tot, en tots els àmbits, eh?
1: És la màxima. A vegades el menys és més.
0: Exacte. ¿Sabes?
1: Entonces, aquest plat el va dir la meva dona, fes una coca i així en el restaurant tens la teua albergínia en iogurt griego i cruixent de botifarra. Posa-la damunt de la coca. Dic, Mari, això damunt de la coca no el compliques la vida, perquè si sona la flauta i guanyes el primer premi, tens que fer moltes elaboracions. I esta ja tens tu dominada de l'albergínia en iogurt grec. Dic, però anem a fer-la aixina. Ella era la meva filla, m'ho van dir, va, vos fa cas, però una volta que vos faré cas, perquè jo no sol fer molt de cas, saps? I la meva dona, la meva filla, pues fela, pues va, anem a fer-la. Mira, al final han tingut raó les dues, ara tinc que donar-li jo la raó, saps?
0: Els dos fer cas i primer premi cap a casa, què et pareix?
1: A genollar-me i dir, sí, teniu raó les dues, teniu raó les dues, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així, i així,

0: només toca callar.
1: Molt bé, però bueno, val la pena perquè t'endús el primer premi. Tenien raó, els has de donar la raó, però tu t'endús un primer premi, que no estàs malament.
0: Sí, jo tinc un primer premi, això no m'ho lleva ningú. Exactament. Això no m'ho lleva ningú.
1: Escolta, que anirem a Tales la Xara, eh?
0: Tapes.
1: Vale.
0: El nostre restaurant es dedica a tapes originals, creatives, de tota la vida, entonces nosaltres el que fem és pegar una volteta a tots els plats.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: Estem en la Xara i ens dediquem a les tapes i les racions.
1: Molt bé. Pues a Tapes la Xara anirem a Dénia a provar esta coca que va tindre ahir el primer premi. Moltíssimes gràcies, David.
0: Gràcies a vosaltres per cridar.
1: Adéu.
0: Adéu, bona esperada.

0: Así hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: Què tal? L'Ajuntament de Gandia ha destinat 120.000 euros a ajudes al lloguer per a persones en situació d'especial vulnerabilitat. La Junta de Govern local ha aprovat el pagament de les ajudes de la convocatòria de 2025 que van a beneficiar a 101 persones de la ciutat. Escoltem a la representant socialista de la Junta de Govern local, Balbina Sandra.
3: Vam aprovar el pagament de les ajudes al lloguer destinades a persones en situació d'especial vulnerabilitat corresponents a la convocatòria a l'exercici del 2025. Es tracta d'una línia d'ajudes destinada a facilitar solucions residencials a persones que es troben en situacions d'especial vulnerabilitat i en aquest cas l'Ajuntament el que fa és disposar un finançament de 120.001,50 euros per a poder pagar aquestes ajudes.
2: Ens n'anem a Oliva perquè l'Ajuntament Oliver ha començat les obres de substitució de la coberta de la piscina municipal i anuncia el seu tancament al públic de l'1 d'octubre al 2 de novembre. Les obres de substitució de la coberta de la piscina municipal ja estan en marxa, tot i que la instal·lació continuarà oberta fins al 30 de setembre. Des de l'Ajuntament es vol demanar disculpes a totes les persones usuàries per les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar. Al mateix temps, es considera important explicar que la substitució de la coberta és una actuació necessària i urgent que no podia ajornar-se més davant l'estat de deteriorament que presenta actualment el sostre d'esta instal·lació i per a garantir la seguretat, la conservació i el correcte funcionament d'esta instal·lació. I l'Ajuntament de Gandia, que invertirà prop de 1.000.000 d'euros per a renovar la xarxa d'aigua potable del districte de Marxuquera, de manera que es garantisca un servei més eficaç i estable per als veïns. L'actuació permetrà reduir les fugides, els talls de subministrament i millorar la pressió. Les actuacions s'iniciaran després de la Fira i Festes i beneficiaran especialment a les urbanitzacions de Montesol, Chaucha i Molló 3 i no suposaran cap increment en el rebut de l'aigua. L'alcalde, José Manuel Prieto, explica que aquesta intervenció serà possible gràcies a haver trobat la solució tècnica per acabar amb un problema que en determinats moments podia comprometre el subministrament.
4: Podem confirmar que després de la Fira i Festes començaran aquestes obres de renovació de la xarxa de l'aigua potable del barri, tan esperades per el districte i tan demandades per els veïns. Parlem d'una inversió de vora 500.000 d'euros que assumeixen l'Ajuntament de Gandia sense cap cost per als veïns. No pujarem, al contrari, no pujarem el rebut ni la tarifa dels veïns per a poder assumir esta i les altres inversions que tenim pendents.
2: Seguim amb temes urbanístics. Gandia iniciarà demà les obres del nou refugi climàtic de la primera línia de la platja, un projecte pioner que transformarà l'entorn al passeig marítim Neptú entre els carrers Castella-La Manxa i Castella-Lleó i l'entorn del carrer Aragó. L'actuació compta amb un pressupost de 364.000 euros i ha sigut adjudicada a l'empresa FICA amb un termini d'execució previst de 3 mesos. L'inici dels treballs s'ha programat per a finals de setembre perquè es volia evitar que les obres afectaren la primera línia de la platja durant els mesos de major afluència turística, l'estiu. Escoltem a la coordinadora general d'Urbanisme de Gandia, Maite Alonso.
5: Demà ja iniciarem les obres d'un projecte pioner per a aquesta ciutat. És un projecte que ja vam anunciar en la passada edició de Fitur i és el refugi climàtic de la primera línia de la platja de Gandia. El termini d'execució està previst per a 3 mesos. Es va decidir posposar l'inici d'aquestes obres a l'última setmana de setembre per a evitar precisament que hi hagueren obres en ple juny o inclús juliol en primera línia de la platja.
2: Pel que fa al Partit Popular de Gandia, ha criticat que este projecte arribi a uns mesos de retard. I en crònica de successos hem de parlar-los d'un conat d'incendi al carrer Tossal de Gandia que gràcies a la ràpida intervenció dels bombers es va poder evitar mals majors. Els fets es produïen ahir a mitjan vesprada a l'interior d'una vivenda quan les flames van prendre un llavaplats i el foc amenaçava amb estendre's a la resta de la casa. Encara que la cosa quedava finalment en danys materials, sorprenia les famílies que gaudien d'una vesprada de parc a aquestes hores molt concorregut. Canviant de tema, només queden 3 dies perquè la Fira d'Atraccions de Gandia obriga les seues portes i este matí hem estat en el recinte firal perquè allí hi havia molta activitat. Activitat amb els preparatius, muntatge de les diferents atraccions que omplin el parc Ausesmarc. Al fons del recinte firal trobarem l'Ala Delta, atracció que al costat del ratolí és la més gran. Jesús és el transportista que porta les cabines des de la Fira d'Albacete.
6: Soy el transportista que trae las plataformas con las estaciones. Estas vienen desde Albacete. En un viaje podemos traer una plataforma. Estos son 8 plataformas, entonces lo que hacemos son 8 viajes.
2: Recordem que este divendres es posa en marxa la fira, els dies de preus reduïts són el 1 i el 12 d'octubre. No deixen la Fira i Festes, samarretes, cintes o fins i tot calcetins. El Tio de la Porra ja té tota una gamma de productes que ha posat a la venda l'associació del Tio de la Porra de Gandia. Escoltem el seu president, el Vicent Minyana.
7: Portem ja temps pegant-li. Ja vam començar a manejar alguna coseta més i bueno, pues fer la botiga és per a que pugui arribar a tota la gent. Perquè al final un dels objectius de l'associació és que se conega molt i que el dia del Tio de la Porra, que tot el món vagi en la indumentària del Tio de la Porra, feta per ells, comprar o de on siga. Però que siga el dia del Tio de la Porra, que cada dia siga millor.
1: Radio Gandia. Cadena Ser.
8: En Nissan Almenar, tu Qashqai desde 150 euros al mes con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
9: Este año la preferia viene cargada de música, espectáculo y muchas ganas de fiesta. Dos noches, dos propuestas diferentes y un mismo objetivo. Bailar, disfrutar y vivir la fiesta hasta la madrugada.
10: 25 de septiembre, desde las 9 de la noche y hasta las 4 de la madrugada en la Plaza El Tirán, la preferia con Bacarrón Tour. 26 de septiembre, desde las 9 de la noche y hasta las 4 de la madrugada en

I escoltant a Chanel, que actuarà a Gandia en la Fira i Festes d'enguany, veguem l'oratge per a demà. Tenim canvi d'estació i ja entrem a la tardor en la jornada del dimecres i ho fem amb un lleuger descens de les temperatures màximes que per fi sembla que baixaran dels 7 30 graus. D'esta forma, no superarem els 28 graus de màxima prevista per a demà. A primeres hores tindrem cel molt nuvolós, que va evolucionar a mesura que avança el dia a poc nuvolós i fins i tot a cel sense núvols. Ho deixem així, ja sabem que tornem demà a les 7:20 amb el matinal a càrrec de la nostra companya Ana Llopis i sempre actualitzats, si volen, en la nostra web, radiogandia.net. Gràcies, com sempre, per estar ahí. Continuarà el calor de la ràdio, el calor de la SER, com no. Adeu.